0: empieza en el agua.
1: ¿Tu móvil no enciende?
2: No te preocupes. En Tecnicalia reparamos móviles, tablets, portátiles. Visítanos en www.tecnicalia.net. No somos médicos, pero te podemos salvar la vida. Visítanos en el pasaje Brunel de Gandia.
3: ¿Sabies que pots estalviar fins a 30 euros a la taxa de residus? Utilitza els ecoparts fixos i mòbils del cor, portamobles i trastos vells, piles, bombetes, càpsules de cafè usades, roba i molts altres residus. Cada aportació suma i pot ajudar-te a reduir el rebut de l'any que ve. Anima't, utilitza els ecoparts del cor. La teua butxaca i el medi ambient t'ho agrairan.